0: Em s'han esbreguer l'arlui i el braçalat en serra piu. L'arlui d'amor en va piu, mo confàgia. D'un vàgia.
1: Non preocuparti, va.